taka di me taka juno tata tata tata tata sarikada tata sarikada tata sarikada tata sarikada tata sarikada dangada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada dingada